I fins aquí la sessió del Maxi Flash. Com sabem que t'ha agradat, te la deixem a flashfm.cat. Flash FM.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Flash FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat. Flash.

0: Let's go. La GFM, el poder del ritme.
1: Pensava que contigo

tota la setmana. I connecta amb Flash FM.

0: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
5: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
6: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
5: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
7: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
8: Flash!
7: Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran.
9: Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue.

0: 8. Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
1: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
3: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
4: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Flash FM Andorra, 93.8.
6: Flash FM.
5: Flash FM.

0: 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Flash FM. Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.

0: atent, Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre! L'entrat a l'últim segon.
1: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
2: Departament comercial del grup Flash Andorra.

0: Baix FM. Massa bons perquè facis zapping.
1: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: 93.8.
1: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al bar a Mars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

0: 93.8.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
5: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
6: Uf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Clar.

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
6: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: dissabte i el diumenge són dies de festa perquè sona Flash FM.
1: Once

Bum bum bum. Ritme. Let the rhythm hit 'em. Flash it.

0: 8. Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
1: Dijous 16 de juliol torna l'Afterwork a Anyós Park. Les millors pool parties es viuen amb Joycy i Ángel de Andrés, que fusionaran hits i estils musicals com house i techno. De 5 a 10, vine a viure l'estiu com toca.
0: El millor Afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 95.2. Manresa, Navàs, Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles, Sant Vicenç de Castellet, Berga, Súria. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 4.

0: 93.8.
1: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
2: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
4: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
5: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
4: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
6: Flash FM. Flash.
7: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
8: Flash.

0: directe de tota la setmana i connecta amb Flash FM.
1: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: 93.8.
1: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
3: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulta'n les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: 45 cançons més importants. No n'hi ha cap que es vulgui quedar enrere, però només una pot ser la número 1. Comença el Calibre 45. Amb Edgar Manchado.
1: Efectivament, comença, arrenca en aquest mateix moment, en aquest mateix instant, el Calibre 45, que el programa que intentarà trobar avui el número 1 de Plaja FM, com ho fa cada setmana. Per tant, si avui no l'haguéssim de trobar, malament anem. 45 cançons batallant entre elles per endur-se la prestigiosa medalla d'or i quedar-se a conservar aquest lideratge, almenys durant els propers 7 dies. Durant tota aquesta setmana, qui ha liderat Plaja FM? Doncs qui havia de ser?
0: Número 1.
1: Quevedo amb Elvis Crespo i La Graciosa, tercera setmana consecutiva.

0: Elvis Crespo donant el seu toc a aquest grandíssim tema de Quevedo, que es diu La Graciosa. És el número 1 de tota aquesta setmana i avui lluitarà per ser-ho durant quarta setmana consecutiva. Culmina d'aquesta manera i se lo va, Elvis.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Elvis Crespo, el de Suavemente, Bésame. I tantes altres cançons. Un home que s'ha hagut de reinventar al llarg de la seva vida i de la seva trajectòria. Aquí està la mostra que ple 2026 continua el tio imparable i adaptant-se també a les noves generacions. Anava a dir a les joves promeses, però és que jo crec que Quevedo ja fa temps que va deixar de ser promesa per convertir-se en tot un artista consolidat. La Graciosa, que avui pugna per ser número 1 per quarta setmana consecutiva, seria la primera cançó del 2026 que lideraria Flash FM durant 4 setmanes consecutives. D'acord? De moment no n'hem tingut cap capaç d'assolir-ho. Pel camí, 8 cançons que pugen, 20 cançons que baixen, 16 cançons que mantenen en calaix i una entrada en llista. Això vol dir que hi ha una cançó que marxa, que en aquest cas és David Guetta amb el Gone, Gone, Gone, després de 30 setmanes en llista. La única entrada, us comento que la tindrem d'aquí molt poquet per descobrir-la i per saber també quin serà el megacrack, els cracks de la setmana i els remembers que lideraven Flash FM a tal setmana com aquesta. El que hem de fer és engegar la màquina.
2: Calibre 45, la llista amb més punteria.
0: I la cançó que tanca aquesta setmana és la mateixa que tancava la setmana passada.
2: 45.
0: Manté calaix el No tiene sentido de BL. Bona tarda. Baby,

0: tenim nova entrada al Calibre 45 directament des del Calaix 44, la nova proposta d'estiu 22 al costat de Don Henry Méndez, Mr. Henry Méndez, el xiringo debut a dins el nostre Calibre 45. Que tinguin moltíssima sort d'un moment, primera setmana entre nosaltres.
1: 43.
0: Un pèl més veterana és aquesta que fa 54 setmanes que ens acompanya BL Quevedo i Obi on the Drums a ritme de Jo i Tu mantenen...

0: 700, es queda el calaix número 42, una setmaneta més. Fem una petita pausa i al tornar, compte, perquè anirem amb el nostre rècord de permanència. Una cançó que ja fa 70 setmanes que és amb nosaltres.
1: Calibre 45. Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
3: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
1: Andorra 93.8.
6: Flash FM.
1: Go! Flash FM Andorra. You can't stop the tears from falling. Oh, what the jam, what the...

0: passa a tothom.
1: Rècord de permanència.
0: És el nostre rècord de permanència. Ja fa unes quantes setmanes que ho està sent. I és clar, si no para d'acumular setmanes i no para de sumar setmanes, d'aquí res passarà al Si antes te hubiera conocido de Karol G, que és el rècord de permanència absolut del nostre calibre 45. Manté calaix, ni puja ni baixa, aquesta plena, calaix número 41, per BL, per Westcall i per Obi on the Drums. I jo no recordo si la cançó de l'estiu del 2014 va arribar... Està 70 setmanes en llista. Bé, que no va estar 70 setmanes en llista, està clar. No recordo quantes va estar en llista, però sí que recordo que va liderar durant 3 setmanes Flash FM Calvin Harris amb el seu Summer, i una d'elles era tal setmana com aquesta, però del 2014.
1: El calibre 45, retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Número 1 de Flash FM fa 12 anys.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: sembla estrany, molt estrany, que hagin passat 12 anys des del moment en què aquest Summer es proclamés número 1 de Flash FM. Tal setmana com aquesta, i òbviament jo crec que està claríssim que es va acabar convertint en la cançó de l'estiu d'aquell any. 2014, amics i amigues, tornem a l'actualitat. Ho havien deixat pel calaix número 40.
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: Amb una cançó que ni puja ni baixa aquesta setmana, JC Reyes amb Slater.
1: 40.
0: A través del Loquita, 33a setmana en llista.

0: 38 que tenia la setmana passada. Lucra i BM un cop més dins el nostre calibre 45.
1: 37.
0: I també manté Kalash Rusovski a ritme del seu Malibu, un altre tema que també sap el que és l'Era Flash FM i que fa 42 setmanes que ens acompanya.

Aquest ho va 5, que aquesta setmana es troba al calaix número 35. En baixa dues. És una de les cançons més veteranes de la nostra llista. Fa 48 setmanes que és entre nosaltres. Abans sentíem el Me Mareo, que

Mena i Lola Índigo, que en pugen 5 a través del Patís Toa, segona setmana en llista, i aquí la tenim, amb el títol de Megacrack. Enhorabona, Patís Toa!

0: Solitari no li ha funcionat gens malament aquesta cançó que es diu Love, en baixa una aquesta setmana i es queda al calaix del numerín, posició número 33 per Love, que fa 34 setmanes que és amb nosaltres. Amics i amigues, moment de tirar enrere en el temps. Hem triat la temporada 2016.
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat de moda.
0: Tal setmana com aquesta fa 10 anys, el número 1 de Flash FM per primera de les dues setmanes consecutives que lideraria és aquesta mitiquíssima dels Chainsmokers. Don't Let Me Down. Enhorabona.

0: down.
1: Flash FM a Andorra, 93.8. 45 cançons i cap error. La punteria del calibre 45.

0: Juancho Corleone. De la 30 passa la número 32. Choque, choque, choque. A la seva setmana número 20 en llista. Aquí la tenim, el calibre 45. Vinga, mica per les 7 d'aquest vespre de dissabte.
1: 31.
0: Amb una de les noves incorporacions de la setmana passada, aquesta és la setmana d'Elena Rose i de Manuel Turizo, que en puja 5 aquesta setmana. Enhorabona per una de les pujades.

0: ha estat molt fàcil.
1: Cada setmana a Flash FM fem la llista de les cançons que més ho peten.
0: Calibre 45. Entra a flashfm.cat i descobreix-les.
2: Flash FM. Són les 7.

0: Tres en llista per Manuel Turizo i el seu Por un pendejo no señora. Fixa't, Manuel Turizo, que tancava l'hora anterior amb La Semana, que és la nova proposta que té amb Elena Ros i que en puja 5, i ara sentim Por un pendejo no señora, una cançó que en puja 2 després d'haver fet ja tota la feina que havia de fer dins el nostre calibre 45. Por un pendejo no señora, la teoria està molt bé, després la pràctica cadascú se l'aplica a la seva forma i manera. Així ens ho explica també aquesta cançó que engega una nova hora des del calibre 45. Què tal? Bona tarda! Des d'on sigui que ens sentiu, que ens escolteu ara mateix, de fons, amb la barbacoa, la barbacoa, la barbacoa. Jo què sé, a la platja, a la piscina. Si aneu a la recerca d'algun refugi després d'aquesta calorada que està fent, centre comercial, és un bon moment per tancar-se un centre comercial, un cinema, anar de compres. Mai a la vida s'havia vist això d'anar de compres. Dissabte tarda, que era quan hi havia més gent, i ara la gent busquen un espai amb centre comercial. Ja ho dic jo, que aquí als estudis de Flash FM s'està superbé. L'estiu ara va del revés i ara el millor moment per tancar-se una oficina és ara. Ara, a l'estiu, amb aire condicionat, això sí. Full respect a tota la gent que treballa al sol, que sabem que sou molts, a més, molts i moltes, que connecteu amb Flash FM i que esteu treballant a la Solana i que de debò sou els herois i les heroïnes del país. El país no funcionaria sense vosaltres. Però vaja, que no és moment pel piloteig, no és moment pel peloteo, és moment per anar a buscar els nostres aspirants.
1: Això aspira a entrar al calibre.
0: I aquesta setmana només en tenim un, que arriba des del Baifo de Quevedo i que precisament és el tema que li dona nom a l'àlbum.
2: El Baifo, sí, el chiquillo.
0: El Baifo, l'incorporem a la programació habitual de Flash FM.

0: David Albaifo és l'únic aspirant d'aquesta setmana. De moment no forma part del nostre calibre 45 i veurem si la setmana vinent ho fa o molt. Un Quevedo que jo crec que no es pot queixar perquè té un munt de cançons dins la nostra llista. Actualment són 5 i una d'elles molt concretament lluitant per ser el número 1, La Graciosa, cançó que ja ha liderat durant les 3 setmanes anteriors a Flash FM. I si no, recordem que la número 2 de la setmana passada era El Golpito de Quevedo. Per tant, no seria gens descabellat que Quevedo es pogués fer amb el número 1, no amb La Graciosa, sinó amb qualsevol de les altres cançons que té dins el Baifo. Per saber-ho, hem de tornar a entrar al nostre chart. Ho havíem deixat pel calaix número 29.
1: A dalt o a baix, tu decideixes la posició al calibre 45.
0: Per una cançó que em baixa 3 aquesta setmana, Goldin amb Hank Trix i companyia des d'aquí, Pop Demon Hunters. Setmana 38 en llista, em baixa 3, calaix número 29.

0: quarta setmana per un dels fenòmens que ens arriba directament des de França, Malagé, Ma Betjo, a través d'aquesta cançó que em puja 3 aquesta setmana, que és número 28.
1: 27.
0: I en català un tema que manté calats ni puja ni baixa, el més nou de Flash i Ice Cream, a través d'Imagina, 6a setmana en llista.
2: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: 95. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria. Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina.
0: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
2: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fer realitat el teu disseny.
0: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash FM Andorra. 93.8.
5: Flash FM. Flash FM Andorra.

som únics. El ritme el marca Flash FM. La llista definitiva, el Calibre 45. 26.

0: d'aquesta cançó que és mitiquíssima, Camins, somnis i promeses, amb el DJ La Su i la veu regravada de Gerard Quintana. Aquesta setmana en baixa en una, la seva 15a setmana llista.
1: 25.
0: I enamoradíssim del nou tema de Mike Towers, una en amàs. Aquesta setmana en puja 4, la seva 3a setmana llista. Yeah, well.

0: temporada molts es van pensar quan va sortir que seria la cançó del Mundial, que ho podria ser sense cap mena de problema. Bizarrap, amb Daddy Yankee, la Music Sessions número 0. Aquí la tenim, calaix número 23, per una cançó que ja fa 15 setmanes, bé, 35 setmanes que és amb nosaltres. Fa 15, la que sentíem abans, és Càndic de Quevedo, que baixava dues, a diferència de Bizarrap, que manté. Quevedo sí que baixava dues a través de l'Escàndic. Molt bé, família, abans de seguir avançant, en breu us trobarem també els 7 cracs de la setmana. Ja hem destapat el Mega Crack i hem destapat l'única entrada en llista, l'única entrada que és el Xiringo, el més nou d'Estiu 22 i de Henry Méndez, i el Mega Crack que és el Petito, Adana Mena i Lola Índigo. Anem a descobrir, anem a fer un cop d'ull a la cançó que liderava tal setmana com aquesta, i més concretament tal dia com avui, 11 de juliol, però del 2009.
1: El Calibre 45, retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Molt escalfor hi havia aquella temporada de Flash FM. El número 1 d'aquesta setmana era Inam Hot. Flash!

0: 17 anys de la publicació d'aquesta cançó i a través de Hot molt segurament no hauríeu ni nascut. I avui és el seu aniversari perquè avui es proclamava número 2 de FM per primera setmana, però fa força més anys.
1: Calibre 45, la llista amb més punteria.
0: I nosaltres que seguim, però ho havíem deixat, i ho havíem deixat pel calaix número
1: 22.
0: Amb Tini i Ulises Bueno, en baixen una a través d'aquesta que es diu Dos Amantes, setmana número 14 en llista.
2: Esto dice así.

0: No, por ahí, Juan Magana, Omar Montes, a través de Ayer la vi, mantén en calaix, ni pugen ni baixen, a la seva setmana número 18 en llista.
1: 19.
0: I també fa 18 setmanes que ens acompanya aquesta d'Omar Kors, Iñengo Flow, Forever Tugantel, en baixa una.

0: Loco Loco de Gordo, que en puja 6, una de les pujades més fortes, i és que entrem dins un dels moments importants del nostre calibre. Abans de seguir comptant i abans d'arribar a les 8 del vespre, fem una petita aturada en el temps, literal.
1: El calibre 45, retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Viatgem fins a temporada 2013 amb David Guetta i el Play Hard.

0: de Flash FM, 13 anys després continua sonant igual de bé que aleshores. Play Hard, David Guetta, Niyo i Akon de nou a Flash FM.
1: A dalt o a baix, tu decideixes la posició al calibre 45.
0: Tornem al 2026 amb una cançó que en baixa una.
1: 16.
0: Shakira i Bele a través d'Algo Tu. Quiero vivir.

0: punts aquesta setmana, engegant aquesta nova hora, que serà l'última, i davant d'aquests últims 57 minuts, el que hem de fer és escoltar 14 cançons més, entre elles el número de Flash FM, òbviament. Repassarem també el Mega Crack, que l'hem sentit fa força estona, caigut aviat, el Mega Crack, que ha caigut a la plaça 34, en Amena i Lola Índigo Petitoa, la sentirem d'aquí una estona, i també, si dona temps, posarem algun altre Remember per recordar que era número de Flash FM del dia com avui. No, això depèn del temps, perquè el número té màxima prioritat informativa ara mateix. Tothom pendent de quin serà el número de Flash FM. Eh que sí? Claro que sí. El Calibre 45, que com el seu propi nom indica, es confecciona de 45 cançons, ni una més ni una menys, com que hem tingut una entrada en llista, la nova d'estiu 22 amb Henry Méndez, El Chiringo. Sí, sí, Henry Méndez segueix fent cançons, eh? Per la vostra informació. Com que hem tingut una entrada, això vol dir que hem tingut una sortida.
1: Surt el Calibre.
0: I cau després de 30 setmanes en llista el so de David Guetta amb Townsend i Teddy Swims amb el Go.

0: recordem, una cançó que no ha aconseguit liderar el nostre calibre 45 i se'n va després de 30 setmanes. Gone, gone, gone, amb Guetta, Tones and I, Teddy Swims, ja no tornarà a formar part mai més del calibre 45. M'estic posant una mica catastrofista, però la realitat és aquesta. Això sí, ens queden 14 cançons per escoltar encara.
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: Entre elles aquesta d'Ogel, que sí que va ser número 1 fa algunes setmanes. Ara la tenim al calaix número 1.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Dues cançons que té Flashy Ice Cream aquesta setmana dins el nostre chart. Aquesta és la que és més amunt, Dorayakis, fora del top 10, que ara és número 13, en baixa dues.
2: 12.
1: I una altra d'Ugel que ens trobem, aquesta en puja 5, Moving to the Sun.

0: 85. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
0: Si no t'agrada Flash FM,

0: Romeo Santos i Prince Royce a través del Dardos. Aquesta setmana en baixa una i queda just a la vora del nostre top 10, una cançó que ja fa 26 setmanes que ens acompanya, que déu-n'hi-do. Així que ja només ens queden 9 cançons per escoltar i el que anem a fer ara mateix és un stop en el camí per recordar quin és el mega crack d'aquesta setmana. Anamena i Lola Índigo s'enduen una de les cançons important i més ben considerades aquesta setmana amb el Petit Oa.
1: Escoltes el megacrack de la setmana.
0: Un megacrack que l'hem trobat al calaix número 34 i a més pujant-ne 5. Per tant, a bon ritme.

0: Ens farem un fart d'escoltar-la durant tot aquest estiu. Estic convençudíssim que sí. Dues artistes que per separat són imparables i juntes, aviam fins on poden arribar. Anna Mena i Lola Índigo, Pati Toa és el megacrack d'aquesta setmana. Però hem d'avançar. Ens quedàvem per la número 9.
1: El calibre 45 sona.
0: El megacrack que formava part del calaix número 34, però nosaltres ho havíem deixat per aquí, per la número 9, amb Quevedo, Ni Borratxo, un altre dels temes top del Waifo i un altre que s'acumulen dins el nostre 45. I no és l'última de Quevedo que escoltarem al llarg d'aquesta tarda.
2: Hoy me vi

Coco do Marco Ors és una de les top, forma part del nostre top 10. Aquesta setmana en baixa dues a la seva desena setmana en llista. Sí, i manté calaix, per tant, una setmana més dins el nostre top 10. Aquesta de Cederland, a la seva remescla. Tu, que fa 7 setmanes que és amb nosaltres. Aviam fins on pot arribar el

0: Brother, jo no sé ni com havia llegat a casa anoche.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Flash!
2: La llista definitiva al calibre 46.

0: Rival davant, té una altra cançó que s'endurà la medalla d'or i que no li permetrà aquest El Golpito emportar-se la cançó més important de la setmana. Quevedo amb Nueva Línia, tornen a repetir, tornen a quedar-se la número 2 i tornen a endur-se la plata. Per tant, només hi ha una sola cançó, que serà el número 1, òbviament, el número 1, només és per una cançó i fa història Quevedo perquè és el primer tema en el que portem de 2026 que aconsegueix liderar durant 4 setmanes consecutives.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: I entra dins el prestigiós club de cançons que lideren 4 setmanes seguides al calibre 45. Un cop més, La Graciosa torna a ser la cançó més important de la setmana. Enhorabona per Quevedo i enhorabona per Elvis Crespo, que passeu un molt bon vespre i una molt bona nit. I ens escoltem, si vosaltres voleu, dissabte la setmana vinent. Que vagi bé. Adeu, adeu!
2: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: Flash FM. Són les 9. Fes els preliminars amb Sergi Domènech. La festa del cap de setmana.
1: The best selection of dance music.
0: Sona a Flash FM. Comença el warm-up.

0: surt a petar-ho amb el warm-up.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: Abans de sortir de festa, el warm-up de Flash FM. T'escalfem l'ambient amb les novetats Tech House més punteres. Ritmes, fusió i tendències. Amb els sons d'avantguarda per muntar-te la festa a casa teva. Carrega la bateria del cap de setmana al warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit. Sessions mesclades per Sergi Domena.
1: Sergi Domena is not a DJ.
2: It is the DJ.
0: Flash FM. La que mana.